mira'm si tens un jersei prou calent. Que l'abrigui els cris que falta.